0: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Ens hem vingut fins a Castellà per conèixer com es preparem per a celebrar el 9 d'octubre. Serà este divendres, no, el següent. I hi ha diverses activitats, una d'elles, la nostra convidada ens parlarà sobre la mateixa. Salude a Judit Seva, ella és regidora de Joventut. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I és que ja ho teniu tot enllestit per aquest 9 d'octubre, que sobretot al parc del matí, al parc municipal, per als més menuts i també joves, què teniu preparat?
2: Pues en Castellà, des de Castellà Jove, hem preparat una jornada de jocs tradicionals a partir de les 11:30 en l'esplanada del Parc Municipal. Hem volgut recuperar un poc la tradició, no? I que els xiquets coneguen els jocs els que jugaven els nostres pares i els nostres avis, que per desgràcia s'han perdut aquests jocs i bueno, pues volem que els xiquets es coneguen.
1: En els jocs, no sé com es diu així en castellà, però com l'enxanc, la corda, no sé si van per ahí o són altre tipus de joc.
2: Sí, bueno, l'enxanc a mi crec que en queda un poc, també, però sí, pues la corda, carrers de sacs, el mocaoret, l'oliva salta per arriba, jocs que jugàvem en els patis del col·le que s'han perdut.
1: A partir de les 11:30 fins a quina hora aproximadament?
2: Fins a la 1:30, a les 2.
1: Per als xiquets i les xiquetes, a partir d'alguna hora en concret o que vagin tots?
2: Edat, es refereixes? Sí. No, està obert a totes les edats, tots els xiquets que vulguin participar i passar un matí de jocs i diversió, doncs ahí els esperem a tots.
1: Això serà a les 11:30 del matí, però a les 10 d'alguna manera Castellà ja enceta la jornada festiva amb música, no? Hi ha un passacarrer.
2: Sí, a les 10 tenim el passacarrer del grup del Sogai.
1: Que farà aquesta volta musical i per acabar, bueno, també hi haurà preparada una paella per a celebrar el dia, no?
2: Sí, una paella gegant que este any, bueno, cada any és el donatiu del preu de la paella va per a una associació. Este any li ha tocat a Despertar i, bueno, crec que el tiquet val 4 euros i pot comprar-se en l'oficina de turisme i en la Casa Cultura.
1: Per si volen participar i fer-se donatiu i també assaborir la paella. Ja per últim, Judit, suposo que una invitació, no, perquè vagin els menuts a aquest joc i també tota la ciutadania de Castellà a celebrar aquest 9 d'octubre.
2: Sí, convidar a tota la gent de Castellà i dels voltants que vinguin a passar en nosaltres un 9 d'octubre pues, ple de jocs, de tradició, de música i, com no, de paella.
1: Moltíssimes gràcies i que vagi tot bé.
2: Igualment, moltes gràcies.
3: Bar en Cocentaina necesita cocinera y camarero con mucha experiencia. Interesados, llamar al teléfono 698 20 70 98.
1: I arribem a este punt amb ritme.

amb Tito Pontetti, Bailalo. Ens encaminem a la una del migdia, on arriben les notícies, i després de nou estarem amb tots vostès.

0: nuestros hijos a un parque, sobre todo de naturaleza, donde vamos a ver animales espectaculares y aprovechar estos meses, sobre todo octubre, donde tenemos muchas fiestas y sobre todo fiestas en familia que te van a hacer vivir experiencias que se van a recordar durante mucho tiempo. Y eso es lo, creo que es lo más importante que le podemos transmitir a nuestros pequeños.
1: Oyentes. Toda la familia ahí, por supuesto. Muy bien, pues nada, eso es lo que queríamos conocer y como siempre nos has informado de forma detallada, muy minuciosa y puntual. Muchísimas gracias, Javier.
0: Gracias a vosotros.
1: Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Gracias. Adiós.
2: Atención, Joyería Sancho informa. Durante el último mes, el oro cotizó máximos históricos. Aproveche el momento si quiere vender sus joyas. Tasaciones gratuitas. Su oro vale mucho. Más de lo que imagina. Pase por Joyería Sancho y rentabilice las joyas que no va a utilizar. Es un momento histórico. Aprovechelo. Joyería Sancho, donde su oro vale más.
3: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
4: Nos encontrará en Aura Más, Avenida Juan Gilalbert, 63, junto a estación de autobuses.
1: Fa molt poc hem pogut conèixer una notícia molt bona i és que l'Alcoyà, l'escriptor, investigador i acadèmic Alcoyà, Carles Cortés, ha rebut un premi que té molta repercussió. Vos parle dels premis Antonio Roig Rosselló, que es donen a l'illa d'Eivissa i a través de l'associació Sa Clau de Sarmari. I el que volíem era precisament parlar amb el protagonista, Carles. Carles Cortés, bon dia.
5: Bon dia. Moltes gràcies per la felicitació.
1: Molt bé, a veure, és un premi, hem parlat ahir prèviament per ubicar-me, que a veure, que és emotiu, no? Té molta força, no? Però explica'm un poquiu, a veure si reconeixem.
5: Sí, a veure, per a mi és un premi entranyable perquè, a veure, hi ha premis als quals el presentes, per exemple, els premis literaris, però en aquest cas són premis a la trajectòria. Que hagin pensat en mi, doncs, un col·lectiu, una associació que jo no els conec, que els coneixeré el dia 7 de novembre quan recull el premi, m'ha omplit d'orgull i de satisfacció perquè aquesta associació, com altres associacions que hi ha, per exemple, Pols d'Igualtat, que tenim a la nostra comarca, doncs són col·lectius que intenten defensar persones que de vegades estan en situació vulnerable, però en aquest cas per la manca de normalitat i a la diversitat que tenim en la nostra societat. Clar, en el meu cas m'han reconegut per la meva trajectòria com a professor i com a escriptor i com a investigador la defensa de la memòria LGTB en el nostre país. I per això per a mi és un acte entranyable. Només m'ho han fet saber, i he acceptat lògicament el premi, perquè és un petit premi, però un premi per a mi molt simbòlic, que ve a confirmar-me que tot el que he anat escrivint, divulgant al llarg de la meva vida, doncs té una recepció i és el meu granet de sorra per aquesta defensa de la llibertat de les persones més enllà de la seva orientació afectiva o sexual.
1: Uh-huh. Parlamos un poc d'aquests premis, perquè un dia és que vas arribar a conèixer el seu fundador. Explica'm.
5: Tenia res sobre la taula rodona en València, que van coincidir, va vindre de públic, en la qual parlàvem d'això mateix, de la memòria de LGTB a través de la literatura, a través de la societat, i el vas trobar una persona entranyable que amb l'edat que té, que voreja els 90, encara molt lúcid, ell conta la seva experiència personal de quan en els anys 60 va ser expulsat de l'església, ell era retor, per la seva condició homosexual, no? Ell és nascut en Eivissa, encara que viu a València, i em va agradar, em va traure el que representava per la nostra generació i les que venen darrere, perquè, clar, nosaltres del franquisme vam viure molt de xicotets, però encara la societat actual, tants anys com han passat de la mort del dictador, encara veiem que hi ha atemptats o que n'hi ha, doncs, problemes amb persones que visibilitzen la seva tendència o la seva opció afectivo-sexual. I, per tant, poder contar encara amb el testimoni de gent que ho va passar tan malament, que va estar a la presó, que van perdre el seu treball, que va ser rebutjat, en aquest cas, sent ell creient per l'Església Catòlica, doncs, ens dona ales per saber que una societat justa és possible, però que encara falta molt per recórrer.
1: Queda encara molt de camí. L'home va escriure "Tots els parcs no són un paraís", en l'any 77. I va ser un poquet allí, vale, va donar a
5: conèixer. Sí, ell contava un poc la seva experiència, sí, sí. I ja t'ho dic, que la Taula Rodona, que va estar de públic, va participar també. I cada vegada que l'escoltem, doncs, a veure, jo crec que la nostra generació, la meva generació, hem de fer pont entre aquesta generació que va deixant-nos i els que venen darrere. I aleshores jo crec que les persones que rebrem algun mèrit o algun premi en la tercera convocatòria que ja fan d'aquests premis de Visa, jo, a veure, jo he acceptat encantat, perquè jo crec que nosaltres tenim l'obligació de fer de pont entre els que ho van passar tan mal durant el franquisme i en els que ara, fins i tot alguns, diuen aquella famosa frase de Franco no ho va fer tan malament. Escolta, per drets socials va ser brutal. I si una persona estimava una persona del mateix sexe, és que s'anava directament a la presó, li aplicaven la llei de vagos i maleantes. O sigui que jo crec que és una obligació nostra, i jo des de la meva banda, com a professor universitari i com a escriptor, crec que tenim l'obligació, i així ho vaig intentar en l'última novel·la que vas publicar, que he publicat en NU, doncs visibilitzar el que vam patir en la nostra joventut i el que encara falta per recórrer.
1: Sí, encara està aixe tabú, ahir. Arrepleguem el premi, has comentat, del 7 de novembre, no? Aniràs allà a l'Espai Cultural Sapeixateria, que guai.
5: Sapeixateria. Sí, entenc que era una antiga pescateria, sí, peixateria, sí, quan diuen sapeixateria, sí. I bé, ja saben que a Eivissa parlen amb l'article salat, i per això l'associació diu Sacau de Sarmari, que també
1: està, té molta gràcia. Està molt xula, també, la
5: nominació. Sí, i espero que serà un acte bonic, íntim, perquè, clar, a Eivissa tenim el perjudici moltes vegades de pensar que és una illa festa tot l'any. A veure, Eivissa té gent que viu tot l'any, i que més enllà de les discoteques de la festa, doncs, fan la seva feina, i el que està clar és que Eivissa és una illa de contrastos i de cultures, i que hi hagi una associació d'aquestes característiques amb els premis que organitzen, doncs crec que té molt de mèrit.
1: Molt bé. I a part també un altre premi a la divulgadora Carmino Baró, vale, i a sí. Federico Armenteros, vale, grup de teatral Entre Pares. Són diversos premis i un d'ells un poquet tampoc. Aquell dia que això també m'ha encantat, que ho has dit prèviament, aquell dia Isabel Clara Simó.
5: Sí, a veure, Isabel Clara Simó me'n recorda que va dir que se n'havia donat, que s'havia fet gran, quan van començar a donar-li premis a la trajectòria. I aleshores, com és el primer premi que jo rep a la meva trajectòria, he entès de recordar les paraules de l'Isabel, i he pensat, estic fent-me gran, com si tingui un passat i, per tant, una trajectòria per bé o per mal. I per això dic que a mi m'omplim d'orgull, perquè no és un premi a una novel·la, com ha passat en alguna ocasió, no és un premi concret per una matèria, sinó en general pel que jo he intentat, des que he tingut ús de raó, d'afavorir les causes justes, i jo crec que ara més que mai l'art, la pintura, l'escultura, la literatura,
1: el cine,
5: tenim el deure de conscienciar, de remoure consciències, i a més, si m'ho permets, en aquesta setmana, que tot el món parla de la Bola Negra, sí, per altres coses, la pel·lícula, sí. Jo crec que, més enllà de que ens agraden no, pel·lícules com aquesta, o la meua novel·la, no, jo crec que està bé encendre el debat i remenar les consciències, perquè de tant en tant a mi em fa fer edat quan jo escolto allò de no estàvem tan mal en el franquisme. Escolteu, primera no ho vam viure, i segona, que perdre les llibertats es va costar molt de temps recuperar-les. I la llibertat és simplement que tolerem, tolerància, cadascú que faci la seva vida el que vulgui sense molestar a l'altre. I crec per això que premis d'aquestes característiques o pel·lícules com les que he citat, o pot ser fins i tot la meva novel·la, són més necessàries que mai per encendre el debat i reflexionar, i veure que tots tenim el dret a ser feliços, en definitiva.
1: Molt bé. La última, aprofitant que ho ha citat, està funcionant molt bé, no? La novel·la.
5: Estic ara en plena promoció de la novel·la, perquè vam presentar abans de l'estiu a Alcoi, a Alacant i a València. Esta setmana vaig estar a Dénia, la setmana que ve aniré a Palma i a novel·la, anirem a Tarragona, a Girona, a Barcelona. Jo estic molt content, ja no sols perquè siga la meva novel·la, sinó perquè, com bé sabeu, doncs aquest component autobiogràfic, encara que des d'una novel·la de ficció, de recuperació, de reflexió d'uns drets i d'una situació que en els anys 80 i 90 doncs, no era tan satisfactòria com pensàvem, no? I bé, molt content de la recepció que està tenint la novel·la. Ara, d'ací dues setmanes, també m'han convidat a Barcelona a unes jornades de literatura LGTB, en la qual anem autors que hem desenvolupat en novel·les aquesta voluntat de reflexionar sobre els drets LGTB. Bé, doncs, amb molta feina, però molt content de poder arribar a lectors i possibles lectors que els agrada ja no només passar el temps llegint una novel·la, sinó també pensant i reflexionant.
1: Molt bé. Perfecte, Carles, doncs això era un poc el testimoni que volíem conèixer.
5: Com sempre, perfecte, moltes gràcies i bon dia.
1: Molt bé, igualment, vaja bé.
5: Vinga, adéu. Adéu.
6: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
7: Són les 13:28 hores, sí, seguim amb el nostre programa i ara donem la benvinguda a Ismael Mayor, bon dia.
8: Hola, què tal, Maribel, bon dia.
7: I és que estem a les portes d'un cap de setmana amb molta activitat, la més propera, demà, el Trail Solidari des de bon matí.
8: Des de bon matí, sí que es farà, es farà, perquè hi ha molta previsió de saber si la pluja del temps podria canviar alguna de les coses. Sí que canviarà, sí que canviarà en el motiu dels temps que tardaran més o menys els corredors, perquè sí que, bueno, pues n'hi ha alguna previsió i demés, però sí que es farà, això és el més important. A les 7:30 del matí començarà, sí, en la plaça de dins, en el que va ser i ser acte que el trail fa d'agraïment i de reconeixement a diferents personatges que tenen vinculació en la investigació, locals, vamos, que és un acte emotiu. El bon dia Maribel, és el que l'any passat no sé si te'n recordes que era les abraçades, pues enguany és el fomentar el bon dia, que no es perga ese bon dia, que tots en Alcoi evidentment, pues és molt nostre també, no? De dir bon dia cada volta que entrem. Bueno, pues això serà lo que passarà a les 7:30 del matí. A les 8 començarà la carrera. Chupinazo, com se sol dir, i a partir d'ahí els carrers. Important, Maribel, perquè, claro, tot això du una infraestructura important. Per tant, hi ha que recordar que des de les 5 del matí la plaça d'Espanya estarà tancada. Des de les 5 del matí, sí. Després, a partir de les 8 fins les 5:30 de la vespre, els carrers afectats seran, evidentment, la plaça d'Espanya, Sant Nicolau i Santo Tomàs. Tot això estarà tancat i s'haurà de 8 a les 5:30 de la vespre. Després, hi ha un moment puntual, que és des de que comença la carrera a les 8 del matí fins a les 9, intermitent, conforme vaig avançant la prova, aniran obrint els carrers, de Sant Llorenç, País Valencià, Alsamora i Oliver, que és quan ixen de la plaça d'Espanya i se'n van cap a la via, ¿verdad? Pues, i se ratet, és menys d'una hora, però bueno, s'estima que una horeta estarà tot restablit. Així que això és a tindre en compte. Important també el bus. El bus afecta a quatre línies, la 1, la 2, la 4 i la 5. Tot el que té que veure en parades per el centre de la ciutat,
7: d'aixes línies, clar,
8: evidentment no es podrà, no anem a detallar ni a la pàgina de l'Ajuntament o detallant perfectament, però no anem a detallar ara totes les parades que es lleven o que no, simplement és un poc de saber que aixes línies 1, 2, 4 i 5, tot el que passa per el centre tindrà modificacions, evidentment, perquè no podran passar els autobusos per ahir. Per lo demés, pues, fins que arriben els corredors, que també sol ser les 5:30, les 6 de la vesprada, la cursa llarga són 40 quilòmetres, la mig trail 30, no quadramos, però són en la mig trail, però bueno, però te quiero dirte que 10 quilòmetres en muntanya són molts quilòmetres. Per tant, tenim en Ser Deportivos els programes que hem fet en els organitzadors, i allà podem veure-ho en nostra pàgina web, i per tant, ja el dic que també està en l'altra modalitat que n'hi ha, és la marxa, que es fa caminant, que no és competitiva, i que qualsevol persona pot fer-la tranquil·lament tranquil·lament, sense cap de problema, i que, bueno, pues ja és una distància més, més normal per a que la gent puga gaudir mm-hmm. dels parcs naturals, perquè recordem que pràcticament el que és el centre, l'eixida i poquet més. Enguany hi ha una novetat que passa per l'església Sant Jordi, sí, per fora de l'església pujarà, perquè, bueno, pues, per tindre aquest detall en el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi. Uh-huh. I, bueno, i s'ha modificat un poquet i s'ha recorregut per després anar per el carrer L'Escola,
9: sí,
8: trencar l'escola, tirar pa que Sant Francesc, buscar el tap i baixar, la típica baixa de l'arribada del Trail Solidari en baixant de Sant Nicolau cap a baix. La pluja, pues, no sabem si posaran l'alfombra i la roja magnífica. Mm-hmm. Això són cosetes que a lo millor demà l'organització troba... Exactament, perquè, mm-hmm, claro, si es banya això, pues, és més complicat, no? Però bàsicament no té que tindre ningú problema el Trail Solidari demà, que començarà. No sé com anem de temps, però si sí, vols, Enrique Molto ens sí, havia fet una previsió per a ser deportius, però com estàs per a... No tindrem ser deportius per a aquesta votació que tot el món
9: sí,
8: sap perfectament.
9: Sí, en el Congrés, que estan ahí debatint sobre els
8: pues, si vols,
9: drets de vivenda.
8: Mos diu, Enrique Molto, està la previsió per a demà sobre el trail, centrada en el trail.
9: L'escoltem.
10: Bueno, pues yo creo que la previsión para el trail del sábado, evidentemente, viene protagonizada por una mañana que puede que tenga alguna nubosidad, pero puede tener incluso ratos de sol, con temperaturas no demasiado altas, en torno a 23-24 grados, eso es un poco lo que parece ahora mismo, y a partir de las 2-3 de la tarde se pueden empezar a generar núcleos tormentosos que sí que nos pueden afectar. Por tanto, mañana del trail más o menos tranquila, si ya alguien todavía a mediodía no ha llegado o ha terminado, sí que a partir de mediodía, como digo, 2-3 de la tarde, sí que puede caer algún chubasco tormentoso encima, aunque son irregulares, sí que parece que esta vez pueden llegar a caernos. Eso es un poco la previsión que podemos hacer para el trail del sábado, ¿vale?
9: I que li agraïm moltíssim que ho faça, sí, perquè hi ha molta gent pendent, sabent què va passar.
8: Sí.
9: Doncs, aquesta és la previsió. Que
8: 2.000 participants, mm-hmm, evidentment. És de veres que la gran majoria d'ells, antes de les dues, han acabat. I això, per el que estava dient, no es mullarà, però parlava jo amb Alberto Belda fa uns minuts per a veure què tal estava la cosa, i en dia, bueno, nosaltres que anem en el poc a poc, en la caïda Joelet,
9: sí,
8: pues la farem en 8 hores i sí que es banyarem, perquè era la previsió de que és que tarden més d'eixes hores i n'hi haurà moltíssima gent que arribarà a això. Bueno, pues és la llàstima, sobretot perquè l'esforç que fan després, la meta no n'hi ha molta gent, sí, i és un poc ixa pena, però bueno, al final lo important d'esta carrera és el fi, que és el solidari, i en això es complís pràcticament tot. Avui en el pavelló Georgina Blanes, en sí, la UPV, es podran replegar els dorsals, i quan més gent vagi avui millor, perquè demà pues s'agilitza tot, mm-hmm, tot millor.
9: Tot enllestit per a demà per al Trail Solidari,
8: sí,
9: i també estàs enllestit preparat per al teu viatge primer a les illes de sí, l'Alcoia, no?
8: Sí, sí, el diumenge.
9: Sí.
8: El diumenge comencem ahir a viatjar a les illes. A les 12 jugarà l'Alcoiano, 12 menys quart en Carrusel Deportiva, en Marcos Martínez i Paco i demés. I, bueno, com, mira, anem a aprofitar, m'arriba el CIO i el París B, com no tindrem ser deportius,
9: sí,
8: Paco, Fran Alcoi, estarà a parlar de... del rival, ha parlat un poquet de les sensacions en les que va l'Alcoiano a Mallorca.
9: L'escoltem.
11: Por supuesto, vamos a echar para atrás dos semanas en Castellón. Al final va a ser el mismo perfil de equipo, idénticamente igual, un filial con las mismas características. Sí que es verdad que un tono un poquito por el perfil de entrenador que tienen, que viene de fútbol profesional, le da un poco más de consistencia en ciertas cosas, pero es un ADN de filial puro, de transiciones, de juego, de atrevimiento, y ya tuvimos la experiencia de ver qué nos pasó allí en Castellón. Y sí, es verdad que fue un partido que todo ocurre al final, lo malo, pero bueno, como tú bien dices, aquí has ganado, pero aquí hay que seguir ganando, y vas a jugártela allí, porque si quieres estar en la parte alta necesitas ganar muchos partidos, y partido que no ganes, puntos que no vuelven. Entonces hay que ir convencidos de que el rival es complicado, porque lo es. Solo han perdido esta semana en campo del líder, y los demás no habían perdido, habían ganado y habían empatado dos partidos. Entonces sabemos que como no vayas enchufado te penaliza.
9: Ja que anar enxufat.
8: Total, totalment. Marca pluja, eh? Marca pluja per al partit. Frenar el Coi, que no es fia gens del rival. És de veres que canvia l'escenari. L'escenari és un camp espectacular. És una ciutat esportiva, però en un césped brutal. No n'hi haurà molta gent, perquè és una ciutat esportiva que està en la carretera Soller, que està en mitat de res, i o vas a posta o no ve de pas. Això és per una part, no? I per l'altra banda també per la Copa del Rei, Maribel, que dilluns tenim el sorteig. Dilluns tenim el sorteig, i ell, bueno, és més caut, més tranquil, i no vol descentrar-se de lo que la lliga, que ara lo que li importa és sumar, anar sumant. Va parlar també Jagoba, el guardameta de l'Alcoyano, que bueno, pues parlava precisament de filials, que no són gens fàcils.
12: Sí, el año pasado creo que a la mayoría de filiales les teníamos tomada la medida, menos al Castellón, pero bueno, sí, son equipos normalmente muy asociativos, equipos de buen pie, gente joven, y se nos suelen dar bien, pero bueno, que al final cada filial es un mundo, no tiene nada que ver, yo creo que un Castellón con lo que era un Barça o un Valencia, al final cada rival es un mundo, y bueno, lo que te digo, vamos ahí con la intención de sacar los 3 puntos que son vitales para nosotros.
8: Important i se tindre que guanyar. Jagoba sí que va reconèixer que la Copa es fa molta il·lusió. És de veres que la Copa es fa molta il·lusió, i el dilluns sabrem el rival que pot tocar. De moment pot tocar un segona divisió o un primera ref. Així és que això jugarem seguríssim en el Coi, i això està clar. I el bo que té aquesta eliminatòria és que ja després ja tocaria un altre en major envergadura. I a veure si tenim
9: ahí está el caramelet.
8: No serà el caramelo, ja. Però ja serà... Bueno, ara pot tocar-te el Mallorca, per exemple, el primer equip del Mallorca, o l'Eldense, o un derbi xulo. Bueno, què serà?
9: L'Eldense de Leo Messi.
8: L'Eldense de Messi, mira, ho diríem així. L'Eldense de Messi contra... Bueno, si toca un home fàcil, el millor.
9: Sí. Ho anirem contant en Ser Deportivos, que el dilluns de nou tornaràs a l'Estat de Lins, si l'actualitat ens deixa, també.
8: Sí.
9: I aquest cap de setmana, a les 12:15, Carrusel Deportivo, contant des de Mallorca.
8: De Mallorca, sí, les altres continuen igual. El Patrick Alcoyam té 2 partits, però està jugant fora a Lliga Catalana, les lligues habituals, vamos, que està ja tot en marxa.
9: Ismael, que ens anem ja, que ens estan demanant pas perquè volen dir les estrenes de cinema, i Virgilio, aleshores ens anem ja. Així que moltíssimes gràcies per tots els minuts compartits en esports, en Noiporo i Alcoy.
8: Moltes gràcies a tu. Adeu.
9: Nosaltres anem amb la recta final del programa, Arriba al Cinema.

0: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
1: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
2: Hola, Paco.
1: Molt bé.
2: Com... bé, estem bé.
1: Estem més o menys encès, no? Sí. A veure, què anava a dir-te jo? Esta setmana que tenim tres, no?
2: Està bé. Sí, bueno, tenim realment dos pel·lícules, més una de dibuixos, que, és, però... que sol ser habitual, sí. En lo que a mi m'agradaven de crio i no n'hi haven, i ara totes les setmanes n'hi ha una nova, no?
1: Ara és al revés.
2: Sí, m'han dit en el cine que, per exemple, La Isla Encantada, que era la Isla Olvidada, perdó, que era el llarg de Divine Works, que no ha acabat de funcionar, no. És una cosa molt rara. Bueno, és que ara, esta setmana és molt difícil que funcioni qualsevol pel·lícula, perquè tot el món va a veure la
1: Bola Negra.
2: La Bola Negra, que després parlarem un poquet d'ella, bueno. I m'esperareu uns quants dies a que jo la puga veure.
1: Exacte.
2: i ja la comentem, bueno. Per donar la meva opinió, i tu sí. Tens que donar la teua, evident, també, és a dir, a veure què és lo que explica el fenomen de la pel·lícula de, com es diuen, Los Javis, no?
1: Los Javis.
2: Ambrosi
1: Javi,
2: i Calvo.
1: No sé què.
2: Eren parella i ja no ho són.
1: Estaven enfadats,
2: sí.
1: Bueno. Vam escoltar un fragment de la primera de les pel·lis que tenim esta setmana, ¿vale? Des d'estrenos.
3: Seguro que tienes preguntas.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
3: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
1: Mare.
2: Bueno, ja t'he comentat que hi havia dos pel·lícules, les dues tenen molt atractiu, sí. Per diferents raons. Esta es diu, com heu escoltat, Verity, La sombra d'un enganyo, que dirigeix Michael Showalter, que no el conec, sí que sé que té 56 anys ja, ha nascut en Princeton.
1: Princeton, Virginia.
2: No, New Jersey.
1: Ostres, a la Universitat de Princeton.
2: Sí, ha nascut en Princeton, és un thriller de suspense psicològic i que té un cast veritablement interessant, Anne Hathaway. Anne Hathaway, que l'hem vista...
1: Està treballant moltíssim, esta xica.
2: Este estiu l'hem vista en quatre pel·lícules, totes estimables, bueno, quasi estimables. Sí. Va protagonitzar The End of Oak Street, una pel·lícula que va estar molt bé, va protagonitzar l'Odissea, sí. I va fer de Penélope i El diablo se viste de Prada, que és tot un èxit, la 2, i aquella cosa tan rara que es diu Mother Mary. Per lo tant, un estiu maravillós d'Anne Hathaway. Anne Hathaway que interpreta a Verity. Ara vos diré que més o menys, sense intentar desvelar absolutament res, i menys en un thriller, no? I de suspens com és esta. La companyera d'Anne Hathaway és Dakota Johnson, que interpreta a Lowen, que és una altra escritora, i Josh Hartnett és el que interpreta a Jeremy Crawford, que és el marit de Verity Crawford, que és Anne Hathaway. La història és la de dos escriptores, una de molt èxit, Verity Crawford, i altra que passa molta fam, que és Lowen Ashley, que, bueno, ja sabeu que ho hem dit abans, Anne Hathaway i Dakota Johnson. De colp a repent, Lowen Ashley recibís la cridada del marit de Verity, que és Josh Hartnett, que li diuen Jeremy Crawford, oferint-li a completar una sèrie de llibres molt exitosos que havia iniciat la seva dona, que com a conseqüència d'un accident està en coma. Uh-huh. A partir d'ahir ja no podem dir res més. Sé que la novel·la en la que es basa Verity és de Colin Hoover. Este té 46 anys i ha nascut en Sulphur Springs, Texas. És una escriptora de molt èxit i al cine ja van adaptar en el seu moment una pel·lícula que es deia Romper el círculo. No sé si el sona, que era un drama romàntic, i ja el dic, que Verity és una pel·lícula que per a mi té molts atractius.
1: Molt bé. Bueno, sí, els actors, la veritat. Sí. Bueno, Dakota Johnson, filla de Don Johnson.
2: Sí, la filla.
1: Melanie Griffith.
2: I la de... No. Dakota Johnson és filla de Don Johnson i la mare ara no sé qui és.
1: Jo no sé si era la mare ni antes de casar-se en Banderas.
2: Sí. Molt bé. Però dir-te que Dakota és la de les sombres aquella de Grey.
1: Ah, sí,
2: com
1: era, les sombres de Grey. 50 sombres de Grey.
2: Bueno, pues...
1: Ara anem a escoltar un tràiler de la segona de les pel·lis, però no l'hem estat escoltant i no parlen.
2: No, ara, esta pel·lícula és important.
1: Esta té, la veritat és que té molta això. Vamos a escuchar la música. La mueres un poco ahí. Apareix una pel·lícula d'Alejandro Iñárritu.
2: Efectivamente, ahí está.
1: Estoy viendo un poquito lo que dice en el tráiler. Director de Birdman y El Renacido.
2: Sí.
1: El D.W.A. Shaw. Y bueno, pues apareix Tom Cruise, ahí está.
2: Sí, bueno,
1: pues ya comencem, sí, porque para sentir la musiqueta y no tendré diàleg.
2: Digger és el títol d'esta pel·lícula d'un director importantíssim, Alejandro González Iñárritu, de 63 anys, nascut a Ciudad de México, no? Bueno, Iñárritu, que ja has dit tu, has avançat moltes pel·lícules d'ell, no? Amores Perros, en l'any 2000, va ser la que el va donar a conèixer, 21 Gramo, que és el que pesa l'alma, el que pesa l'alma, en 2003, Babel, en 2006, Beautiful, que era de les primers treballs importants de Bardem als Estats Units, en 2010, Birdman, que va guanyar l'Oscar en 2014, i sobretot El Renacido en l'any 2015, Leonardo DiCaprio
1: també va guanyar l'Oscar.
2: Efectivament, del Renacido, que llavors vull dir una cosa, és dir, una cosa que siga original, que no l'hagin dit molt per ahir. El Renacido no és ni més ni menys que un remake de una pel·lícula que es deia El hombre de una tierra salvaje, que jo la tinc en la meua videoteca original, que va interpretar en Espanya Richard Harris i que va dirigir Richard César Afian. És una pel·lícula que té molt prestigi, que va aparèixer també John Huston en la pel·lícula, i que Iñárritu va fer després el remake amb Leonardo DiCaprio.
1: Vale.
2: Si la podeu pescar, és que us acaba de descobrir coses més raretes, pues es dia, repetisc, El hombre de una tierra salvaje. Este Digger està interpretat per Tom Cruise, per Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, este Warner, i la pel·lícula té molt interès. Ara vos conte, és una sàtira brutal, és una sàtira també estrident, molt exagerada, no? En la que a veure si sabeu a qui vol retratar.
1: Apunta al Donald Trump.
2: Efectivament, no? Vol retratar a Donald Trump, perquè es tracta de que l'home més poderós del planeta, se suposa que pot ser el president dels Estats Units, pues desencadena una autèntica calamitat en el planeta, que està relacionada en el, com es diu això, en el canvi climàtic.
1: Vale.
2: Com a conseqüència dels devaneus que té este personatge en fer coses per les Antàrtides i per les Àrtides, no? Àrtides i Antàrtides, no?
1: Ja anem
2: centrant el personatge. Després ell s'embarca en una frenètica, anem a dir, i desaforada missió per a demostrar al món que ell és l'autèntic salvador del planeta.
1: És tal qual, eh?
2: Sí. Bueno, doncs esta és Digger, una pel·lícula que té un interès per a mi bàrbaro, igual que l'anterior, que Verity. Aquestes són les dues de la setmana.
1: Que és super raro, no?, el fet de que Tom Cruise, no?, hagi trencat un poquet ixe paper de supergalant o d'héroe d'acció, i així apareix que està supergordot. Bueno, és un poc el Donald Trump, no?, la cara desfigurada, no?, es fa ahí, no?
2: Jo entenc que n'hi ha maneres i moments en la vida en què si Tom Cruise, que és un estereotip dins del món de la interpretació, rep la cridada d'un director com Iñárritu, que és un tipus molt especial, que ja va aconseguir que el de Birdman, ara vull dir el nom quan em vinga a la memòria, que ja ella va a conseguir que el actor de Birman renaisquera y estiguera nominado al Oscar, pues él dijo, ostras, que...
1: Ah, sí, Michael Keaton.
2: Michael Keaton, claro, efectivamente. Sí, sí, fíjate, sí, si era fácil, sí, el sí, mateix apellido que Diane Keaton, sí, y que Buster Keaton, sí, o también, Buster Keaton, ¿no? También, también. Pues ya, yo supongo que es per a Iñárritu el que él aceptara un papel tan diferente. De fet, els actors, les crítiques que esta pel·lícula ha rebut, sobretot en els Estats Units, el que ha rebut no la pel·lícula sinó Tom Cruise, van des de que és una calamitat total la seva interpretació a que és una meravella de meravelles. Sí, estem parlant de premsa com Variety, per exemple, no?
1: Que no Verity.
2: Que no Verity, Variety.
1: M'ha vingut ahí el joc de paraules.
2: Sí.
1: Molt bé, pues aquestes són les dues pel·lis i com he dit, una tercera de dibujitos que bueno, que també ja que
5: existeixen ella. La cantora servia per unir a tota la comunitat.
6: Vincent, nuestra labor consiste en proteger
7: a todas las criaturas del océano.
5: Solo quedó una ballena cantora.
8: Yo no soy ese. Aún no puedo cantar.
9: ¡Espera, Vincent! ¡Todavía estoy aquí!
1: Sempre que veig això és Buscando a Nemo, enseguida.
2: Sí, bueno, i Buscando a Nemo, i sempre és el mateix tema, perquè esta leyenda de la ballena cantora, que bueno, que és el títol és bonico, no? Que dirigeixen Pavel Rubos i Steven Majauri o algo per l'estil, que no l'havia sentit mai. És una producció alemana entorn a una ballena que li diuen Vincent, que queda huerfonito, i que el pare de la ballena era la ballena cantora. La ballena cantora emitia una cançó que feia que l'oceano, els oceans estiguen en pau i en calma. Al quedar-se orfan Vincent i dir, ostres, i ara jo que no sóc cantor, a veure ara què passa, no? Bueno, apareix l'enemic de turno que li diuen Leviatán, i Vincent tindrà que enfrontar-se a Leviatán, i aquesta és la historieta d'esta ballena cantora. Bueno, bé...
1: Alemà has dit?
2: Alemana, sí.
1: Animació alemana.
2: Sí, jo el que sí que penso és que la gent encara té pendent la Isla Olvidada per davant d'esta ballena cantora. No sé si estaran condenades. Claro, no sé si estaran condenades les dues al fracàs o què. No.
1: Però bueno, bé, sempre està bé tenir aquesta opció per als més menuts i per a tota la família, perquè a més són sempre sentiments ahí molt bonicos, és que reflejen aquestes pel·lícules. I ara ens queden uns 5 minutets aproximadament, poc i un mes, i vols que parlem de...
2: Jo més que de la bola negra, perquè com la bola negra anem a parlar molt temps d'ella, i a més tenim que intentar o remontar o desmontar les teories del nostre jefe, no?
1: De Bollero.
2: De Bollero. Nosaltres us adherirem, no? Igual pot ser això. Bueno, jo el que volia, sí, parlar de Gonzalo Suárez.
1: Gonzalo Suárez,
2: el gran director espanyol nascut a Oviedo en l'any 34, i va morir el 29 de setembre als 92 anys. Jo, Gonzalo Suárez, és un director que l'he seguit moltíssim. És més, tinc en casa una col·lecció d'un projecte molt conceptual que es deia Les 10 pel·lícules de Hierro.
1: Ostres.
2: Que, bueno, eren fer unes pel·lícules que m'imagino que només eren per ell, però que jo vaig comprar moltíssimes, perquè, a veure, es van a començar per una pel·lícula que es deia Ditirambo. Ditirambo l'interpretava el propi Gonzalo Suárez, era una espècie d'agente secreto raro, no?
1: Ostres, que raro.
2: En l'any 69 va continuar en AOM. AOM era un xillit que distribuïa el món, imagina't, de l'any... Esta crec que era... No sé si era la segona o la quarta. No us les vaig a dir en ordre perquè puc perdre. Després va fer l'estranyo caso del doctor Fausto, també estranyíssima, però mira que cosa més curiosa, per a seguir amb la sèrie té la idea de contratar a Víctor Manuel i a Ana Belén recién casats, i recién una parelleta, bueno, una parelleta que tot el món nos agradava, sobretot Ana Belén, una xiqueta boníssima en aquella època, i ara també, que consta. I va fer una pel·lícula que es deia Morbo, per el títol, tenia un èxit enorme, no? És dir, era una pel·lícula rara, és una parella que se'n va de viatge de nòvios en una caravana i comencen a acosar-los, no? Per l'entorn. Després de Morbo va fer la pel·lícula El diablo con amor, repetint a la parella, a Víctor Manuel i Ana Belén, i la sexta pel·lícula, tenia que ser 10, però en la sexta es va acabar, es deia La loba i la paloma, en l'any 74, es van acabar les 10 pel·lícules de Hierro amb Carmen Sevilla i Donald Pleasence.
1: Ostres, Donald Pleasence.
2: Sí, luego,
1: quina parella més estranya.
2: Sí, hem vist, claro, com eren les pel·lícules eixes totalment estranyes. Si en voleu veure alguna, ni jo en tinc moltes d'aquestes pel·lícules de Hierro.
1: I per què de Hierro, i no?
2: Perquè li se va ocorrer a ell, a dir, aquestes són pel·lícules dures que les veureu, les veuré jo i els meus... Els meus acòlits. Saps quina pel·lícula va interrompir la sèrie? No. L'adaptació de La regenta. En l'any 74, en Paperella, La regenta, que la van veure en el cine Colón. Sí, ahir es va interrompir la... Després ell va tindre molt èxit en pel·lícules com Epílogo o Remando al viento. En Remando al viento, tenia o contava en una parella genial, Hugh Grant i Elizabeth Hurley. I parlava de en el lago este de Suïssa, parlava de la gestació, de la creació del personatge de Frankenstein per part de Mary Shelley. No? També va fer El detective i la muerte, i en definitiva que té una carrera que està marcada per el seu carinyo a ese món raro, estrany, quasi surrealista en algun cas, per una imagineria visual fora de lo comú, fora de lo normal, i per un amor a la literatura brutal. Ell era tan bon escriptor com a director. Jo crec que Gonzalo Suárez era un dels més grans, si no, jo la meva pel·lícula quasi preferida d'ell és El detective i la muerte. És una pel·lícula que l'adore. També m'agrada molt Remando al viento, és una pel·lícula que m'agrada. I Morbo, a mi no em va desagradar. La loba i la paloma la vaig veure molt en el cine de verano, me'n recordo en el seu moment, i Carmen Sevilla cosà, perdona el Pleasence, un poc dura.
1: Canadita y El detective de la muerte, ¿quién era? ¿De quién era interpretado?
2: Creo que era Gonzalo, no, ¿cómo le digo a este actor? Carmelo...
1: Ah, Carmelo Gómez. Sí que es verdad.
2: Que también tiene una película deportiva, sí, tiene una película deportiva fantástica, que es día El portero.
1: Sí.
2: El portero, que hablaba de un portero de fútbol.
1: Va tener una época muy buena y va a hacer películas muy chules.
2: Bueno, sabeu que va a guanyar el Goya de Honor, va a guanyar el Goya al millor director, va a guanyar el premio del Círculo de Belles Arts, etcétera. Vale. És un home molt reconegut i que, bueno, que ha tingut una vida llarga.
1: Crec que va ser director de l'Acadèmia, també, potser? No sé si
2: va plegar a ser director de l'Acadèmia.
1: Bueno,
2: de totes maneres, ara l'Acadèmia està en mans de Almodóvar, que a mi m'agrada, sí, n'hi ha gent que el detesta, d'Almodóvar i companyia. Bueno,
1: pues lo que di abans de fer este xicotet homenatge que li han fet a Gonzalo Suárez és que no anem a parar directament de La Bola Negra, però sí que la música que ens has portat és de La Bola Negra.
2: No la coneixem, coneixem el tràiler.
1: Exacte, la guitarrica, no? Guitarrica de la Fuente.
2: Guitarrica de la Fuente.
1: Vam escoltar-lo un poquet.

0: Es diu Tramuntana, es diu el tema. Tinc d'ací, Tramuntana, de Guitarrica de la Fuente.
1: Jo no sabia ni que existia Guitarrica de la Fuente.
0: Jo tampoc.
1: A partir d'ara no vaig a oblidar-lo.
0: A més que s'escriu tot junt, com vaig dir la setmana passada.
1: M'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim. És una manera genial, que però no ho havia fet ningú.
0: Sí, sí.
1: Saps?
0: Sona bé. La veritat és que relajat, no m'ho
1: dic. Sí, sona molt bé. Me someto a la música.
0: Esa noche corrí. Molt bé, Virgilio, per res.
1: Bueno.
0: Hem fet ja un poquiu ahí aquest repàs esta setmana i a pues, esperar la setmana que ve, que sí que vindrem dijous, perquè
1: sí.
0: Divendres és festiu.
1: Lo que sí que vos dic, vos una xicotiga recomanació, si ja heu vist La Bola Negra, heu vist que anar al cine és molt gratificant.
0: Ja,
1: pues teniu pel·lícules molt bones per a...
0: Ja que anar al cine, ja que anar al cine, a la pel·li que siga, però ja que anar al cine.
1: Exacte.
0: Molt bé, per res, pues, bueno, el pròxim programa serà per telèfon. Però
1: molt
0: bueno,
1: bé.
0: Ja... Que vaya muy bien. Echa chapa y pintura.
1: Muy bien,
0: Virgilio.
1: Vale, adiós.